Aquests són els nostres consells. Fulles de les plantes més lluentes. Hi ha un consell perquè les fulles de les plantes siguin més verdes i més lluentes. Simplement heu d'afegir a la terra una grapada de sal una vegada en el mes.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola del Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quatre figues a un brot, bona anyada de tot. Se diu humorísticament perquè exageren la importància d'una cosa.

0: Sono Noelia de Falunit.
1: Soy Pedro de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Taques d'herba. Eliminareu les taques d'herba de serraba amb una solució que fareu en 3 curades d'aigua calenta, 2 d'alcohol i una d'amoniac. Fregueu i després rentau en normalitat.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

0: Anem a tornar a Lledó de Salanit. Anem a Marigal de Manacó.
1: Hola, som en Toni, aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que a l'any 1964 Manuel Fraga, en aquell moment ministre d'Informació i Turisme, va inaugurar l'Hotel de Mà, que feia el número 1000 dels hotels de Mallorca?

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Aquests són els nostres consells. Olor a tabac. Si noteu una olor a tabac en els cabells, vos podeu aplicar unes gotes de colònia de perfum a l'arrel dels cabells i aconseguireu fer desaparèixer aquesta desagradable olor.

coneguem les nostres dites i refranys. Saigo pels bous, ho diuen els que menysprenyen Saigo.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos!

0: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
1: Aquests són els nostres consells. Cuinar a la sal. Si voleu preparar peix o carn a la sal, vos donem un consell. Poseu una base de sal gruixada damunt la rostidora. Col·loqueu l'aliment i cobriu-lo amb sal un poc humida amb aigua. I lo darrer, afegiu un pot d'oli. Així la compactareu bé i després podreu eliminar la crosta molt fàcilment.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui val peix, que se banyi escull. No s'obtenen resultats remuneradors sense molèstia i esforç.

0: Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.
1: Aquesta cançó es diu Princesa. Amb ella vol...

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: escric des d'ahir, que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un saló morell de Rubí.
2: Home, que breu, s'ha dit, diguem-ho jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
2: Hola, soy Lolita Flores. Quiero mandarles un saludo muy fuerte, un cariño muy grande a Radio Murta. Así que un beso muy fuerte y hasta siempre. Y gracias por todo.

0: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

0: Som Virginia Covín, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: La Fira Gastronòmica d'Estellencs es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellencs.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no sa quantitat de mig que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som de Maria d'Esmolinar. Mirma dit Maria i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
2: Ràdio Murta.
3: Ei!
4: Què vols, Tomeu?
3: Què m'han dit que has canviat el tractor?
4: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
3: I què has fet? L'has tirat?
4: En Pere li he venut.
3: Has fet el cap viu?
4: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just devora el parque de bomberos.
3: On? Polígano.
4: En el Polígamo?
3: Ei!
5: Ei! Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats de tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
6: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú, la vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam!
7: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
8: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
9: Blanca Terra, gust amb arrels.
7: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
10: Hola, molt bon dia. M'agradaria escoltar Ràdio Murta. Por el amor de una mujer d'en Dani Daniel. Ai, me'n record quan jo ballava a les fosques i en so meu, en so trasto del meu amo. Por el amor de una mujer d'en Dani Daniel.
11: Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber. Era yo

0: día descubres que tienes humedades.
1: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
2: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
3: Murprotec.
4: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
5: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Que te la bomba vols per divendres, me podràs posar una cançó, dues cançons, dues. Una d'Antonio Molinas, Yo soy minero, i l'altra, Cobla de pescadores, o pescador de cobla, no com així. Totes dues seves. Jo he de dir que no necessito de Menorca, a en Miquel de Rafal, a en Tomàs Navarro, a la Coloma de Sant Oliva, és el seu amo, és la seva filla i el seu net. I a la Coloma, en Nati de Sant Oliva, en l'àvia de Sant Ferriol i el seu papito. I en Lluís Arinca, en Margalida de Campanet, en Joana de Llummajor i en Pep, el seu amo. I en Maria Antònia de Llummajor i en Maria Magdalena de Campos. En Maria Antònia d'Espoldes, Lluïsa de Sant Ferre. I en el món, i en Antoni de Lloret, i en la seva parella. En Joana de la colònia de Sant Pere. En Neus de Camp Picafort. I en Antoni de Camp Minyot, també. I de Pedro i Anabel Ciana, a sa mare, a la seva filla Anabel, en Pedro i en Rafael, a tots. I en Martí Caramella i a la seva dona. En Francisca, la seva filla. En en Cati, la de Casino. En Marga del Brollador. I en Carles, i en Quique, i en Bernat, i en Coloni, i en Maria de Mondina, en Miquel Cotó i la seva dona, i en Florentina de Petro, i la seva filla, i el seu fill, i el seu net, a tot. A la meva germana Catalina, a tots els meus fills, a la meva home, i a tots els meus fills, i tots els meus nets. Per divendres, si pot ser de primera hora, que jo divendres a la ronda de Sant Enmetge, si pot ser de primera hora, de la Sant Enmetge l'escoltaré. I a tu, i a ta mare, i a tota la teva família. I a la família de Vicent Ferrer. I en Jaume Anglades, també. I una abraçada molt forta, també com un bon fin de setmana. Adeu. I una altra.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

Des de 1969, Escruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971 560 073. Dimarts tancat.

0: ¿Buscando el lugar perfecto para tu evento? En Can Eduardo las celebraciones de grupo tienen la mejor vista de la Bahía de Palma. Disfruta de nuestros menús de grupo y la comodidad de nuestra cocina ininterrumpida. Calidad y flexibilidad total, con más de 80 años de experiencia a tu servicio. Reserva ya en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Què menjaràs avui? A xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegrarà el dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
3: Bones tardes, Manu. Som Neulàlia de Son Ferriol. Mira, Manu, si te fos possible per divendres, no poguessis posar de Camilo VI a Jesucristo Superstar. I si no pots divendres, pues un altre dia. I lo dedicaria al meu papito, a Anna, a Clotti, a Blas i Maria Lluïsa. Un saludo carinyós, Blas i Maria Lluïsa. Maria Magdalena de Santanyí, María de Petra, Elme y Pilar, Antonio de Lloret y Paula, Gina de Sonserra, con un cariño muy grande para Carmen, allá donde esté. Ani de Son Cotoner y un recuerdo también para su madre. José Luis de Son Ferriol, señora Francisca de Menorca, señora Mercedes Vázquez de Esmolinar, que es muy simpática esta señora. Poloma y Nati de Son Oliva, Madaleneta de Santa Catalina, un besito preciosa, y al señor Tomás Navarro, y a todos los que escuchan, de Son Ferriol, Radio Murta, y a todos los que llaman, y a tots, a la señora María de Santa Catalina, que siempre crida y... No sé, me dona la sensació que és una senyora molt amable. I a tothom, cridin, no cridin, els que escolten, que nosaltres a vegades no cridam, però tots els dies l'escoltam. A vegades falta humor hasta per cridar a res de ràdio, però bueno, escoltant-la sempre mos dona ànimos i l'escoltam. Moltes gràcies, Manu, per tot.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 de matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i avui te demanaria un Padre Nuestro de Nadiana Navarro i le dedicaria a la meva estimada amiga Bel Maria Palau, que mos va deixar aquests dies. Era una gran persona, sempre disposta a ajudar en esquí o la via de Masté. La tindrem sempre present i la tindrem en falta. I Manu, també li dedicaria la música de La Muerte No És el Final. Si és possible que la me posis el divendres i si no dilluns, a darrera hora com ho fa sempre. Molt agraïda i moltes gràcies, Manu.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectant el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
3: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una fanada ben forta.
0: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.

0: Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio Murta.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Can Durán sin número. Ses Cadenes.
3: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.

Aquests són els nostres consells. Pinzells que duren més. Quan compreu pinzells o brotxes per pintar parets, mobles o quadres, abans d'utilitzar-los, poseu-los en remull entre 10 i 12 hores amb oli de lli. Vos durarà molt més temps i, a més, se faran nets amb més facilitat.

0: transmitir una sugerencia o petición? Radio Murta te lo pone muy fácil. Escribe un mensaje o envía una nota de voz a nuestro WhatsApp 691-825321. ¿A qué estás esperando? Recuerda, Radio Murta con Manu Blanco.
1: Radio Murta.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
4: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
5: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
6: Vámonos para allá.

0: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
1: On? Polígono.
0: En el polígamo.
1: Ei!
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
4: Aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba Hora Baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora Baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.

coneguem els nostres dites i refranys. Val més un dit de cervell que una cortera a l'horta. És molt millor la intel·ligència que la riquesa.

0: casi del Duero.
1: Anna Encarna, des de Serenal.
2: Som de Joana Maria i estic intervenint igual i Sencelles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

0: Tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectam el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies.

cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Hola, som el cantautor menorquí Pep Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujar volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

0: Tens una PIME? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Trajes de bany de llarga durada. Perquè els banyadors durin més i se mantenguin com a nous, abans de rentar-los, poseu-los amb aigua i vinagre 5 minuts. Vos sorprendran els resultats.

0: Hipòdrom Sant Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Sant Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellens es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellens.

0: Què vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En en Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el polígamo?
1: Ei,

0: Santa de Palma.
1: Són de Marga d'Espilerí.
2: Són de Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
4: Ràdio Murta.
5: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
6: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
7: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
8: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
9: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella. El millor final per una gran temporada.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: telèfono que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
1: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
3: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
4: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
5: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, fet en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.
6: Hola, muy buenas familias, soy Alejandro Parriño y nada, pasaba por aquí simplemente para saludaros a todos los oyentes de Radio Murta y sobre todo a mi amigo Manu Blanco. Mucha salud.

0: Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Los domingos vuelven a tener sabor a fiesta. A partir del domingo 13 de septiembre, el Club Skoden Rabastases Torres os espera con música, buen ambiente y pan boli para todos. Así que ya sabes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, baile y cena. Ven a mover el esqueleto al Club Skoden Rabastases Torres. ¡Te esperamos!
4: Aquest dissabte, dia 3 d'octubre, arriba la Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. Des de les 9 del matí fins a les 6 de l'hora baixa, la plaça Major s'omple de bones oportunitats. Veniu, voltau, cercau i aprofitau. Aquest dissabte, Fira d'Oportunitats de Sa Pobla. No vos la podeu perdre.
3: Torna a la música en directe tots els dijous a Manacor. Restaurant Xarop obri la nova temporada de concerts amb Juli Duró, Tribut a Sabina, Crossband, Dos Aires i De Potada. Bon menjar, bona música i el millor ambient. Mira la programació completa a Instagram, @restaurantxarop, i reserva la teva taula i vine a disfrutar. Restaurant Xarop, aquí la música sona en directe.
5: Aquests són els nostres consells. Mostassa cremosa. Si vos ha quedat un pot sec a la mostassa, no vos preocupeu. I per suposat, no la tireu en els fens. Tornarà a estar en el seu punt si la mescleu amb unes gotes d'oli d'oliva i vinagre i una mica de sal prima. No tan sols vos quedarà bastant cremosa, sinó que, a més, guanyarà en gust.

coneguem les nostres dites i refranys. D'agafar les cueres n'hi ha de moltes maneres. Al·ludeix a la diversitat de procediments de fer una cosa.

Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.

0: Què vols, Tomeu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En en Pere li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
1: On? Polígamo.
0: En el polígamo.
1: ¡Ey! Yo no
2: tengo para... Jan Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Jan Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: ¿Estás llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
5: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
6: Som aquí. Som la teva veu.
2: Aquests són els nostres consells. Plata sense taques negres. Per què va amb aquestes taques negres tan lletges que li surten a la plata, podeu utilitzar aquest remei casolà. Poseu a bollir aigua i afegiu un parell de cuarades de carbonat per litre d'aigua, de manera que quedi dissolt. Després fregueu bé tots els objectes de plata amb aquest líquid i vos quedaran com a nous.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tant tenim avui com demà. Es diu d'una situació que no millora, sinó que se manté sempre igual.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. No rompas más. Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320.

0: Salut Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir mi armadero, para quitarle los clavos

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Conserveu bé els plàtanos madurs. Per no haver de tirar uns plàtanos massa madurs, guardeu-los a la gelera dins una bossa de plàstic que no sigui transparent. Vos duraran més d'una setmana.

coneguem les nostres dites i refranys. Cada campana fa el seu so. Ho diuen per indicar diversitat de parers, que les opinions estan molt dividides.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: la Maria Sau, de la ciutat de Jardí.
1: Soc la Maria d'Espai.
2: Soc Isabel de Ciudadela, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Fora acides. La manera més eficaç d'eliminar la acides consisteix en prendre una cuarada de sucre, a la que li heu de posar unes gotes de suc de llimona.

0: sonen les galines de campanar.
1: Déu de Campos.
2: Sona fina de Can Pastilla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Llevar l'olor de la colflori. Quan cogueu colflori, poseu a la tapadora de l'olla un tros de pa banyat amb vinagre. Així no farà olor.

coneguem les nostres dites i refranys. Mal d'altri, riaes són. Les desgràcies dels altres solen ser poc compartides.

0: Mercedes de Fortí Palma.
1: Som Miquel Oliva, de Nova Nou.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...